Mind amb la millor música de House, Techno, Minimal, House i Progressive House. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'Underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Si coneixes Stam i està al tron.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va contra corriente. La la la la.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar. Persiguiendo.
4: El color ya tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit. Diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Las mañanas son nuestras y de Jessica Mesa.
1: I este matí de dissabte també nostre, també l'anem a compartir. És dissabte 6 de juny de 2026. Amb 5 minuts sobre les 10 del matí, te recorde algo molt important. És que avui també tenim programació especial així en la teua, en Blue Radio. Bueno, pues a motiu de que s'està celebrant la Fira de l'Automòbil a Xàtiva. Una fira en la que podràs veure més de 600 cotxes, eh? I que tenim instal·lada en l'Albereda Jaume I, en Avinguda Selgas. Bueno, pues en res, ens n'anem cap allà, eh? En directe i en companyia també d'Àlex El Pa. En seguida t'ho contem tot sobre esta Fira del Motor. Moltes entrevistes amb els expositors i a part...

presentar esta versió del Maniac allà per l'estiu de 2023. I va dir que la va fer per necessitat, perquè un clàssic com este encara no tenia versió en espanyol, Bueno, pues això no podia ser, sort que ell ho va remediar. Ahí estava el seu Maniaca.

Ferran i el seu èxit Saturno. Bueno, suposo que ja t'hauràs enterat perquè no n'hi ha una altra cosa de la que se parla en el dia d'avui, eh? Però el Papa León XIV ja està en Espanya, eh? Fa apenas uns minutets que l'avió que el portava des d'Itàlia, bueno, pues acaba d'aterrar a Madrid, on ja el reben, bueno, pues les autoritats més importants del país.

0: Radio Chella.
1: Tu atracción musical.
0: 90.2 FM y www.bluradiofm.es.
2: Te parle de la nostra llista, la de 50 discos més actius i importants de Blue Radio. Una llista molt fiable per estar al dia i saber què és el que més sana. La teniu publicada en la web bluradiofm.es. Però ara te vaig a contar jo quines són les 10 referències que tenim com a més importants, el nostre top 10. En el 10 està Shakira amb Burna Boy i el Dai Dai. En el 9, Fangoria, Me Voy. En el 8, Pablo López, Esdrújula. En el 7, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love. En el 6 está La Fúmiga, La Chen de la Mediterránea. En el 5, Turizo, Te Hacen Falta Dos. En el 4, New Religion, Faithless y Bebe Rixa. En el podium, en el 3, La Graciosa de Quevedo. En el 2, Ed Sheeran y Cyril Cámara. Y en el número 1, el tema más importante, tenemos a Leoni y Calum Scott a Mel Stay. No, pues qué tal si nos quedem amb este, amb el tema más importante que escoltarás ara mateix en la sintonía de Bloom.
3: This is what.

apunte també que el número uno sempre compta amb el patrocini de Òptica Central, que tenen una fantàstica oferta, una promoció en ulleres de sol per a este estiu. Òptica Central, les tenim a canal Sativa i en la web òptica-central.com.

0: estos dos. Bueno, pues vull coincidir en els dos a Madrid, eh? Bueno, pues ahí estàvem amb La Mudanza des del seu superàlbum Debí tirar más fotos.
1: Radio Xella. Tu atracció musical. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

Alexa, I'm a mess. I què tal si ens quedem amb un poc de música de la terreta? Que se passen ja per ací la Fúmiga i Naina. Que tia!

0: les 11 del matí. És un moment perfecte per a que comencem ja amb aquestes connexions en rigorós directe des de la fira de Adexauto. Bueno, pues t'ho prepara per així, anem ja cap allà.
1: Connexió des de la feria de l'automòbil. Adexauto.
0: I necessitem a l'altra meitat de tot això. Àlex Elfa, molt bon dia!
2: Molt bon dia, Jessica, i avui sí que és molt bon dia, no sé...
0: És que fa solet, que...
2: Pues no tinc que estar per la fra, l'apretó vindrà, m'imagina, que a partir de les 2 de la fra, que és quan realment apreta la cosa. Molt bon dia a tota l'audiència, molt bon dia a tota aquesta gent que normalment sent el Vente Conmigo. Ja sabeu que per a presentar la llista el passat dijous, que tant com ahir com avui estem en la fira de l'automòbil, estem en directe. Per a tots aquells que vulguin empollar-se un poquet de tot el que porta cada marca que farem ahir, o bé per les nostres xarxes socials, o bé per la nostra web, www.bluradiofm.es, van a poder entrar en el que és la landing que tenim de la fira, d'aquesta 12+1 fira del automòbil de Xàtiva. I allà estan ja totes les entrevistes d'ahir. Les entrevistes no és perquè siguin entrevistes, sinó per saber quines ofertes porta cada un, no? Entonces, si antes de venir a la fira senten l'entrevista i pensen comprar una marca, pues ja saben els descuentos i tot el que van a tindre en eixa marca. Bueno, pues anem a començar des de la sombreta, des de Selgas, ahir vam estar en Jaume primer, i des de Selgas i al costat del Moncho, pues tenim a la gent de Ginestar, a la gent de Renault, a la gent de Dacia, i tenim al senyor Armando. Armando, bon dia.
3: Bon dia a tots.
2: Què tal, com estàs? Un altre any, no?
3: Pues així, un altre any a oferir el producte i a veure si fem ofertes i fem pedidos, no, que també és lo important.
2: És lo que toca. Bueno, quan m'ho puguet? Per qui encara no ha visitat la fira, en este cas, quines novetats heu portat al vostre stand de seny?
3: Bueno, així novetats tenim contínuament, ¿vale? Renault és una marca que està constantment traguem models nous, ¿vale? Sobretot tenim el Clio 6, que és un cotxe que naix en l'any 91, ja estem en la sexta generació. Tenim el Twingo nou elèctric, el R5, i, bueno, marques, quan diguem R5, Twingo, Clio, pues bueno, ja són marques de fa molts anys.
2: A mi que m'he deixat que ja que soc des que portava l'R5 jo soc fiesta, quan anava al Perelló i a la Rosal, que li diem nosaltres, posteriorment ruta del Bacalà.
3: Pues sí, la veritat que sí, el R5, el Copa Turbo, recordem, i bueno, sobretot portem, pues, tot el que portem més que res és la tecnologia híbrida, que jo crec que avui, a la fecha d'avui, és el més avançat que està, ¿vale? Ja està més que experimentat i està més que consolidat de que és un vehicle en uns consumos per baix del dièsel.
2: Està clar. Bueno, quin és el tipus de vehicles que desperta més interès? Tant durant tot l'any, perquè també, òbviament, les campanyes publicitàries en televisió i demés pues, fan el resto, però quin és el vehicle més demandat que teniu ara?
3: Nosaltres, en Renault, ¿vale? La reina del Vall és el Captur. És un cotxe pues, que... al ser un SUV més altet, coincidís molt en família, la gent jove, i és el que més estem venguent. El Clio 6, ahí sí fa 2 mesos, i la veritat és que tenen una bona acceptació també de pedidos. I ara, pues, bueno, tenim també tota la part elèctrica. El R5 és elèctric, tenim la Scenic antiga també que és elèctrica, i bueno, jo crec que més tard o més pront anem a parlar al cotxe elèctric. Avui ja hi ha un punt de càrrega que en 20 minuts te donen el 80% de bateria, o sigui que no és ningú handicap per no poder viatjar.
2: No, estem parlant d'alguna cosa molt diferent que parlàvem fa 3 anys, per exemple. Quines característiques busquen avui els clients quan venen a informar-se en el cotxe?
3: Bueno, el client avui és un poc de mareig, és el que jo dic, que hi ha tant de model i tanta marca i tant de tot, pues que se mareixen moltíssim. Però bueno, té que ser preu, el que siga preu, qualitat, l'equilibri entre preu i qualitat és el que més solem buscar.
2: I quines ventatges ofereix la vostra marca respecte a les altres marques del mercat? Es destaqueu per les finançacions? Es destaqueu perquè té una marca, òbviament, consolidada de molts anys? Quines són les coses que vos fan destacar i per què la gent se declina per Renault, i n'hi ha molta gent de Renault, i no es declina per altra marca?
3: Bueno, Renault és una marca que ja sabem tots que es porta molts anys en el mercat. Vale, Renault té la seva pròpia financiera, que estan constantment en els cotxes que veuen que a lo millor necessiten un poc més d'ajuda, pues la financiera te apoya en menys interès, en donar-te un crèdit més fàcilment, para que puguis vendre més el producte, ja que la financiera és de la marca, pues bueno, estan en contacte amb nosaltres directament per a poder ajudar-nos a vendre el producte.
2: Perfecte. Bueno, un dels punts importants que ha passat socialment, no?, és que la gent pues, deixa un poquet d'anar al concessionari, perquè tot ho veuen per internet, perquè tot ho han ahir, però clar, internet no li dona un consell per a prendre una decisió. Ahí sí que entra el factor humà. I en aquest cas, quin creus que és el factor humà que estudien amb vosaltres cara al vostre client?
3: Bueno, jo crec que a fecha d'avui la persona d'assessor comercial és fundamental, ¿vale? Estem parlant d'un producte que val X diners. O sea,
2: la segona compra més important, després d'un piso.
3: Correcte, està la vivienda i després està el cotxe. Per lo tant, entonces, vale, sí, internet ajuda molt. I és de veres que ve a vegades algun client que dius, ostres, pues este sap més que jo del cotxe.
2: Sí, no?
3: Que ja ho ha vist, el pas que du, les opcions, però lo que antes eren a lo millor 5 visites a l'exposició, a lo millor ara la primera i la segona ja se tanca el pedido.
2: Sí, està clar, no? Ja saben a lo que va.
3: Claro.
2: Molt bé. Bueno, per últim ja, Armando, des de la vostra experiència, com a expositors així en la fira, què suposa per a la marca, en este cas, participar en la fira Adexauto i com influeix aquest tipus d'events de la fira en el contacte directe amb els clients, en les ventes?
3: Bueno, jo... has començat dient del tema de pedidos i el tema d'això. Jo crec que lo important és que la gent veja el producte, que li agrada i que després a lo millor pues, ja se vaig a deixar caure per ahí per la concessió i es comença a veure el producte i a provar-lo i intentar, entonces, ahí es quan tens que entrar a vendre el producte, claro.
2: Entonces, l'escaparate, vull que dir, i a banda, de fet, no eres el primer que me contesta això ja. L'objectiu no és vendre el cotxe així. Has portat cotxes en este cas d'ocasió?
3: Sí, portem cotxes d'ocasió, claro. Nosaltres tenim el que és la part de vehicle nou, ocasió, i després tenim els demos, també, de demostració, que són per a provar els clients. Vale, així han portat un R5, per si algun client en un moment donat vull ir a provar un cotxe elèctric, doncs podem provar-lo.
2: Ah, jo tinc el R5 nou, quin és?
3: El R5 està ahí, que us pot provar.
2: Ah, és el d'aquella allà?
3: Tenim també un Austral en híbrid, en 2 cavalls, que també se pot provar. I la veritat és que com ens han deixat l'accés per entrar i així...
2: Sí, no, està molt bé.
3: Molt bé, molt bé. Pues bueno, este any han dit, pues a veure si fem alguna proveta i provar el cotxe, correcte.
2: Perfecte. Pues Armando, que gaudiu del dia d'avui, que va ser bonico i bo com sempre, el de demà explosiu, com ben és individual, i que disfruteu un poquet pues, de lo que és la fira. Quants anys porteu exposant en fira?
3: Nosaltres portem des del primer moment. Sí que vam fallar un any, per circumstàncies de l'empresa no van vindre, i entonces de estar en el centre estem així ja, però només van fallar un any, han passat tots els anys.
2: Ahí estamos, molt bé. Pues Armando, moltíssimes gràcies a tu, a tot l'equip, i ara m'he de fer una foteta amb vosaltres, val?
3: Molt bé, vinga, gràcies. Vale.
2: Bueno, pues Jessica, que me encanta que me digan selfa, ¿eh? Es algo, sí,
4: porque lo real es, ¿no?
2: A mí un amigo me dijo un día, tienes que tener nombre y apellidos,
4: sí,
2: por lo menos uno,
4: claro.
2: para tal, y claro, a mí que así en chat iba, me chillé por un canto y me dice, selfa, es un honor.
4: Bueno, pues así, en un minuto.
2: Es el nuevo ADN. Vale, pues a toda la audiencia que continúe. Sentimos y que taque de más. Tenim ese programa especial a on la fusión musical entre las entrevistas que anem a oferir va a ser una fusión musical de indie y música en Valencia actual, todo muy actual.
4: Vale.
2: Molt rollet guapo y aconselle a toda la gente que vulga pasar un buen diumenge entre les 10 i les 2 de la vesprada, que s'enga el programa, perquè damunt l'animarem a que vinga a la fila, d'acord?
4: Molt bé, gràcies. Bueno, estic així pendent de tu, ¿vale? Hasta ara.
2: Vale, chao.
5: 24 hores de ràdio non-stop con los DJs más destacados en una programación única. Blu Radio 90.2 FM y www.bluradiofm.es.
6: Ayer la vi

En el passat mes de febrer es va celebrar el Benidorm Fest. Ella va participar, ella és Sasha, amb el seu turista. No el va guanyar, però va quedar en segon lloc. Se va emportar el premi per entrar en un estudi de gravació i que li promocionaren el seu segon tema. Bueno, pues des de febrer, si traguen comptes, han passat 4 mesos, eh? I estem nosaltres 4 mesos esperant la nova de Asha. Bueno, pues suposem que ja no pot tardar molt, no? Perquè la va gravar en les primeres setmanes de març. Així que, bueno, pues estaran donant i els últims retocs, els últims detalls, pulint-lo, i molt pronter la publicarà. Ja t'ho contarem, mamà.

0: Conexión desde la Feria del Automóvil. Adexauto.
1: Pues cap allà que ens n'anem. Àlex Selfa, estàs demanant-nos pas com va la cosa per ahir.
2: Pues en 21 ja sobre les 11 del matí i en Ramon Moscardó, que a ell, bueno, pues si l'agarra el Mossà millor, perquè està de millor humor, anem a començar en Carxeu també i anem a continuar la entrevista que havien deixat en Renault. Ramon, bon dia.
3: Bon dia, com estem, Àlex?
2: Mai més millor, no?
3: Mai la veritat que mos ha caigut el temps.
2: Molt bé. Bueno, Ramon, compta'm, perquè realment estem a la fira i què pot trobar-se el visitant que visitaré el vostre espai? A veure, senyalarà. Vine, vale, molt bé. És que estem així. Bueno, dime un poquet, què és el que ha portat i què pot trobar-se el visitant en el vostre espai?
3: Enguany, la veritat que han portat gran varietat d'estoc. A mi intentat portar un poquet de tot. Ja siguen SUVs, o caminos, furgonetes, cotxe econòmic, cotxe de gamma alta, i bueno, la veritat que un poquet de cada, perquè tinguem l'espai que tinguem, però crec que enguany han portat un material de categoria. La veritat que ahir se va vendre molt, avui tinc també diversos cotxes que estic allà a punt de caramelo, i jo crec que acabarem molt bé la fira, vamos.
2: Molt bé. Quins són, durant tot l'any, vull dir, que tens la campa que la vas renovant en cada moment allà en el polígono de l'automoció, quin és el model que més expectació crea o quin segment és el que més expectació crea ante un cotxe, en aquest cas, d'una compra-venta com Carxeu?
3: Mato, el que s'entreguen molt

0: De ara, i és que la gent està demandant-ho, és el cotxe híbrid, l'híbrid gasolina, perquè són cotxes que tens un consum molt baixet, tens la baterieta que t'ajuda molt per dins de la població, que pràcticament va elèctric, i després, si ets gent de ciutat, si la via, no sé, això, capitals, València, Madrid, Barcelona, doncs la veritat que són cotxes que no tens ningú problema a l'hora de circular per dins de les poblacions, perquè tots sabem que estan limitant-nos. I igual d'ací 4 dies pot arribar a poblacions com Xàtiva de...
1: A mí me posaron en una denuncia y por tanto un coche acaba de comprar, que tú sabes que a mí en el grupo me exposen, en el Grandland, una denuncia per entrar al casco vell, yo no sabía, me di que es nou, no contamina. No, pues ni a, ey, un coche en 50.000 cámaras que está en la entradeta del casco vell, que fa fotos a 360, una burra. I sí que has de veure és que aplegarà, no? Segur.
0: Aplegarà segur.
1: Segur, segur. Bueno, en la vostra experiència, com ha canviat la preferència dels compradors en els últims anys?
0: A veure, la gent el que sempre busca un poc és el cotxe, quan més jovenet millor. Sí que és de veres que ara hem notat que se'n va molta gent a la gasolina, conforme estan avui els combustibles. Antes la gent comprava un dièsel perquè feia quilòmetres, era més econòmic i gastava menys. Avui està demostrat, doncs això, el gasoil està més car, els cotxes dièsel estan donant un poquet més de problemes a llarg plaç, per lo tant, inclús els fabricants han deixat de fabricar molts models en dièsel. Per tant, la tendència, la gent està comprant cotxe de gasolina. Sí que és de veres que en les gammes altes i en X models, doncs encara el dièsel funcionarà i és el que al final necessita aquest tipus de cotxes pel tema de consum. Però si fa 7 o 8 anys se venia a 70-30 dièsel gasolina, és que enguany ja t'ho puc dir que a aquestes altures és al revés.
1: Jo no sé si he sofrit i porto tota la vida conduint i prou el cas de tindre la gasolina més barata que el gasoil, crec que ha passat un parell de viatges, però això igual que passa se despassa. Vull dir que això estem en un conflicte i això és la raó, no? Però sí que és de veres que va més finet, va millor i tampoc la diferència és molta.
0: I a llarg plaç, el motor gasolina dona la meitat de problemes, la meitat de manteniments, tot. Jo crec que és el seu.
1: Què tecnologies i innovacions destacaríeu? Perquè, claro, al tindre vosaltres, estem una empresa multimarca, vos passa de tot, no? Podríem centrar-se en un vehicle concret, però què destacaríeu actualment en este producte de la vostra gamma? La tecnologia entra també dins de... perquè, claro, tu... Diuen que l'èxit de vender és saber comprar, i tu saber comprar, saps comprar molt bé. I aleshores, el tema de la quantitat de vehicles que pugues tindre, venen també en últimes tecnologies?
0: La majoria de vehicles que estem comprant ara sí, perquè, bueno, com te comente, molts anys ja m'he estat treballant en vehicles en molta edat, 14, 15 anys, que la veritat que és un producte bé, però conforme avui estan les coses, i per lo que t'estava dient, contaminacions, condicions, estem comprant producte més nou. I claro, és que avui te compres un cotxe de 4 o 5 anys i ve en tot. Porta sensors, porten càmeres de marxa atrás, protecció de carril, tot. Entonces, la veritat que qualsevol cotxe que compres que tinga 4 o 5 anys, ve en tot, en el CarPlay, en els sensors, els sensors elèctrics. Antes sí que per buscar aquest tipus d'extres te'n tenies que anar a vehicles de gamma alta. Avui, la veritat, que en qualsevol cotxe mitjanet venen tots prou vestits.
1: Perfecte. Moltes persones estan valorant el canvi de cotxe, sobretot quan venen les fires, no? Quins aspectes es consideren més importants per als vostres clients antes de comprar? Com els orienteu? Perquè a dia d'avui, vull és que no, i parlàvem d'internet, de que la gent ve ja en la llista de presa, però al final de la correguda, l'assessor és el que te va portar al puesto, no?
0: Som nosaltres.
1: La pregunta era, en este cas, com els assessoreu, o quan venen així, és que vull un cotxe, o mira't este cotxe, i diu, no, doncs igual, les teues diferències, o per les teues característiques, estàs equivocat, podries tenir un altre.
0: Nosaltres el que fem al principi, que m'havia quedat en blanc, perdona, el que fem al principi és fer un xicotet interrogatori. Per a què vols el cotxe? Per a què vas a gastar-lo? Perquè molta gent ve en una idea, diu, busca este cotxe, en este motor, en aquestes característiques, per això. I això nosaltres intentem assessorar, després el client és el que mana, és el que decidís. Però sí que és de veres que, depenent de l'ús que vagis a fer diari, pues, t'interessa un cotxe o més gran o més xicotet, en dièsel, automàtic, gasoil. I això és un poc com nosaltres intentem assessorar. Avui la gent està informadíssima, a part en el xat GPT, en IA, tot. Qualsevol pregunta que li facis, estàs allà informat. Però després sí que està bé que hi hagi una persona humana en experiència darrere qui te puga donar un assessorament basat en l'experiència d'estos anys i del dia a dia.
1: Vos has fet una pregunta que no la tinc en guió, ¿vale? I és una pregunta molt concreta, el per què en la compra-venta del cotxe usat, en este cas, val la pena comprar-lo en concessionari com el vostre a anar-se'n a comprar per internet a lo loco, com ara així, com tot el món compra per internet, pues vas a quedar en aquell de Lugo i a veure què tal. Què diferència n'hi ha entre arriesgar-te a comprar-te la Xina o vindre a un concessionari com el vostre? Mira,
0: hi ha un segment de vehicles que sí que la gent es desplaça moltíssim, que és la gamma alta. Aquest tipus de clients li dona igual comprar el cotxe en Barcelona, en Madrid, en Galícia. Però tot el que no siguin aquest tipus de vehicles premium, el cotxe mitjaner rotatiu, la gent vol una bona atenció, vol que si després a un curt o mitjà plaç té algun tipus de problema o algun tipus de dubte, poder anar i parlar en la persona que t'ha vingut el cotxe. Però jo crec que nosaltres tinguem el valor añadit sobre internet. Jo, per exemple, jo compro molt en Amazon, compro molt en altres plataformes, però són coses concretes que no tenen, no és el mateix comprar-te una camareta de 50 euros que, bueno, t'arriba, t'has comprat un cotxe.
1: Claro.
0: Un cotxe que val molts diners, segurament.
1: Abans sense garantia. Bueno, vull dir, està obligat, per exemple, si jo el coneixement no me fallen, el client directe a client està en una garantia de 6 mesos, crec, no en un any, no?
0: Correcte. N'hi ha 6 mesos, però bueno, la llei mos obliga és un any.
1: No, me referis que als de...
0: Entre particulars. Entre particulars són 6 mesos i també depenent del tipus d'averis i tot. Nosaltres donem un any, dos, inclús tres. Nosaltres fem ventes i donem 3 anys de garantia. El cotxe igual té 10 anys, 3 anys de garantia. Uh-huh. Se contraten ahí unes cobertures que són boníssimes. Sí. I clar, això a la gent li dona molta tranquil·litat. El que tu puguis vendre un vehicle i donar-li 3 anys de garantia. De
1: garanties són fonamentals. I les financiacions menys xiniques també, no?
0: També. Ara estem fent uns preus de financiació escarraïssims. Perquè... les financeres ens han acompanyat un poquetet perquè nosaltres puguem presentar uns bons números al client i poder-te comprar un bon cotxe al teu gust i no tindre que pagar quantitats excessives. Pots financiar la meitat, pots pagar la meitat, pots fer el que vulguis. Nosaltres no condicionem a ningú. Sí que és de veres que per aplicar uns certs descuentos hi ha uns mínims, però quan ens ve un client i ens diu és que jo quiero pagar la... via lliure. Tu manes, ens expliques com ho vols fer i nosaltres t'adaptarem el que és l'operació a la teva voluntat.
1: Perfecto. Bueno, pues ya la última, com valores, obviamente, l'organització d'esta edició de Dexauto, i fas molt per ella també, quer dir que Ramon participa molt en ella, i quina importància té per a vosaltres el disposar d'un escaparate, com el que teniu vosaltres i com el que tenen tots, per a presentar els vostres vehicles al públic? I igual una venta no es tanca avui, però se tanca després de molt.
0: Mira, jo sempre dic que la fira, està clar que hi ha tots a vendre, tots vull vendre, però jo crec que és més important que la gent ens conega, que sàpiguen on estem. Estos tres dies sí, se venen cotxes, se fan operacions, però així l'important no és fer venda, així l'important és captar clients, fidelitzar. I res, així per exemple, nosaltres entre ahir avui ha sigut una quantitat de gent que ha vingut així a preguntar, hem agarrat informació, telèfons, vehicles que m'estaven demanant, que no tinc, que no passa res. Jo els tinc que guardar aixes en la carpeta i a partir del dilluns a per ells, a buscar cotxes.
1: Claro, claro, claro.
0: Saps? Entonces, la fira és important per a vendre, però jo ho visualitzo d'una altra forma. Jo és important per a que me coneguen, per bueno, publicitat.
1: I el tracte i tacte humà. El tracte humà que veu la gent realment pues, ja ha conversat amb tu, ja ha conversat agradablement, segurament si pensa en comprar-se un cotxe d'ací una setmana, pues se'n recordarà de tu.
0: Això és el que vull dir.
1: Molt bé. Ramon, moltíssimes gràcies, com sempre. Que tingueu un bon acabar de fira i que gaudiu d'estos dies de la millor manera.
0: Moltes gràcies, Àlex.
1: Vinga. Vaig a ser un momentet perquè tinc un campió d'Espanya de kickboxing, molt llandós, a que dir-lo, però en este cas és un tio que acaba de fer, Jessica, el Infocus, la tercera edició. Sí. I bueno, pues volem saber com és un moscardó també, perquè... els moscardos són com els patinyos i sempre tots els puestos, sí. No? En este cas, ells són artistes. Com estàs, amic?
0: Molt bé, Àlex, ja saps. Perfecte, no me puc queixar.
1: Bueno, com ha anat l'Infocus? En esta tercera edició, un poquet atípica en data, perquè normalment anàvem al mes de febrer o al mes d'enero a fer-la, i en este cas, Dani, l'impuls que ha donat ha anat a positiu.
0: Sí, a veure, sempre és positiu i ha sigut constructiu. Simplemente se va a cambiar la fecha porque, bueno, tú ya sabes, estoy ahí en un chicote proyecto que en poco te irá la llum. Y
1: va a ser un chicote, ¿no? ¿Eh?
0: Bueno, ya va a estar muy bien, la verdad que estará muy bien, ahora sí, porque si no pasa res, acaben ya. Y van a cambiar las fechas porque sabían que a principio de año, que es cuando suelen, pero no sabían si anem a plegar, pero bueno, ya en el tema del proyecto se nos ha retrasado todo y al final lo van a tirar avante en todo, como va, pues eso. Evento, mes del proyecto, ahí han pasado de la maratón.
1: Ah, molt bé, però de totes les maneres, atrevit, ser a dia d'avui un promotor en el qual se tira al riu de la manera en què tu t'has tirat, perquè ha que dir, Jessica, que muntar un Infocus porta molt de gasto darrere, és tot molt car, un ring, la il·luminació, hasta els mateixos, hasta poder portar els mateixos els peleadors, però en totes les entrevistes que varen fer, estan molt agraïts de que Infocus estiga ahí y sobre todo os donen una propera, o si no propera, un futuro gratificante, porque es un futuro en el cual podeu eixir de así y podeu en la marca anar a conservar el puesto de España, no sé si de Europa, tú Europa has visitado más, pero eso son diners, tú dices, tú tienes lo que tienes que tener para hacerlo igual que Europa, si tienen el diners, ¿qué le pasa en Europa, sí, no? Holanda o en Bèlgica.
0: A veure, la il·lusió està ahí. Jo al final, tots al final poden dir que, pues bueno, mereixen per diners i tal, però esto sí, sí, realment, tu saps, jo faig les coses de cor, perquè a mi m'agrada el deport este i mira, Xativa, anar creixent en el deport de contacte, jo crec que en part també per moatros i el tema, pues mira, és la gent que estan en el meu club, per exemple, poder participar en la seva població, que jo...
1: De Mechanic Team, per que ho sàpiga tot el món.
0: Encara, jo, per exemple, no he tingut l'oportunitat, perquè no he tingut l'oportunitat, però la gent que està entrenant en el meu club, poder pelear en la seva població, pues la veritat que pues, és un lujo. Jo, al final, ho faig, en part, per poder oferir-li als peleadors el que jo no he tingut. Entonces, això ho comences en il·lusió i no saps el dia demà també on pots acabar.
1: La il·lusió no sé, però la il·lusió és molt grata si al final de la correguda o bé eres tan ONG que no guanyes diners i te quedes igual o perds diners i entonces ja no és el mateix, però en aquest cas la gent per la vostra feina de tants anys el que ha respost a dia d'avui el deport de contacte i sobretot el kickboxing i damunt en la... Es que yo quiero entrenar con Dani. Sí. Yo no quiero entrenar con otros, quiero entrenar con Dani. Y el otro día, bueno, ahí pasa, si te va a reconocer, 4 veces campeón de España, dio un modo, ¿no? A la hora de poder practicar este deporte y en la sabiduría que tú tienes, poderlo portar, pues a chiquis como el meu que no está pegándose en el taurín.
0: Sí, correcto. Ahora, al final ya te he dicho, darle la oportunidad y que tengan la facilidad y en mí, pues también tener los portes abiertos para poder pelear. Bueno, ven en este caso, ha sido así el Infocus, que es lo que está en Parlán, pero en todo el parte de España, incluso en parte del extranjero también. Y res, y ya es al final la finalidad. La finalidad es poder disfrutar de lo que me agrada también y donar la oportunidad. Está claro que no es una ONG, pero bueno, este año sí que deberes que me ha tirado al ruedo, porque me venía prou complicat per temps i econòmicament, pues és el que tu dius, és costós, és molt costós.
2: La base.
0: Però jo dic, no sé com quedarà la cosa. No, tampoc me puc queixar i no sé com queda la cosa, però si no, sincerament, com heu dit, que ho faig per peleadors i pel meu poble, per Xàtiva.
1: Bueno, i per la realment, Daniel, perquè portes peleadors pràcticament, vingueren els campiones o la campiona d'Andalusia, sí. Has tingut el 8 voltes campió mundial així en Xàtiva un parell d'anys, vull dir-te que sí, i l'any passat i crec que varen vindre els altres equipos, si no m'equivoqué, que eren de fora, no?
0: Eren d'Holanda, sí.
1: La vacuna també del kickboxing. Pues Dani, moltíssimes gràcies i que continueu igual, així sentaets en la campa del TT, ¿vale? Igual que ell va estar sentat en mi machine, claro. I el patriarca ahí tirant-li al globo. ¿Eh?
0: Nosaltres tenen que apoyar-nos, nosaltres de la família tenen que apoyar-nos a tope. Moltes gràcies a tu, Ale.
1: Bueno, pues la família Moscardo, que està com no dins de lo que és la fira d'automòbil i en este cas pues el poder gaudir d'ells i de conforme han tret esta entrevista. Ramon. Espera un momentet, Jessica, voy a estar Ramón. Hola, estàs millor, però estàs millor que quan te'n vaig, a veure?
0: Me trobo molt bé, la veritat. Estic, me cuide molt, ara.
1: Servir Ràpid serà algo molt gran que ha passat i jo pensé que deixarà un llegat impressionant, no?
0: Home, ahí n'hi ha molta història.
1: Jo no veig la marca que veig, jo veig Servir Ràpid sempre.
0: Efectivament, la gent, normalment, de hecho, jo tinc un grup d'amics que van en bicicleta i queden sempre en Servir Ràpid. Uh-huh. O sigui, que encara que posi una altra marca, és Servir Ràpid. Ja...
1: La grasa, el motor i l'olor de gasolina, jo crec que la portaràs damunt, aunque no se note, perquè te perfumes molt, però la tiraràs de menys, segons dir?
0: Bueno, jo crec que no. Jo crec que la faena ha sigut la que tenia que ser, el negoci ha sigut el que tenia que ser, i la veritat, tot això ja ha passat, i ja està. Ja viure. Passem pàgina, tirem avant, fem altres coses, i ja està. I no n'hi ha més.
1: La vida soluciona. Molt bé, Ramon, moltíssimes gràcies.
0: A tu.
1: Bueno, pues ha sigut la família Moscardó al completo, Jessica. Tallem així, i si vols, i anem a buscar un altre estany.
2: Vale, pues fique una cançó, aprofite, vale?
1: Vale, vinga, posa unes cançonetes, adeu.

0: Conexión desde la Feria del Automóvil. Adexauto.
1: Alex Elfa, hola de nuevo.
2: Dime. Estaba así comentando en José el tema del microclima de ahí. Bueno, pues el semen Algerpa es Mazda, es Suzuki, es de toda la vida. O sea que así, don José es fidel a la marca que representa siempre. Pepe, buen día.
3: Hola, buen día, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Bueno, no hay mes, apoyando, recolzant y sobre todo, bueno, donant-li visibilitat, no?, a la vostra marca.
3: Sí, així estem, un guany, un altre any més i res, a la fireta. Perquè un guany, en vez d'eixir en marques noves, en marques tal, pues hem decidit, la veritat, eixir tot en vehicle d'ocasió. Vehicle d'ocasió perquè veiem que la gent té més demanda. I així, pues, bueno, és un... La gent al final és la que mana. Nosaltres estem sí, per a...
2: Vehicle d'ocasió, multimarca.
3: Multimarca, tot multimarca, sí. Després hem de tot tipus de turisme xicotets, en SUV, en furgonetes industrials, tenim de tot, i de tot tipus de preus. Vamos, de 2.000, 3.000 euros fins a 40.000 euros, tinguem així.
2: Claro, jo anava a preguntar-vos, però bueno, sí que m'ho posaré de l'altra manera. Quins són els modelos, en este cas, que més expectació tenen entre el públic durant, en este cas, tot l'any? Però així en la fira, jo m'imagino que generaran molt perquè tenen cosets xulos, sí, però miraran el preu, no?
3: Sí, clar, sí. No, la veritat que hem tret en cotxes molt bé de preu i és el que parlem. Tot, és que en un vehicle nou és més difícil atendre així perquè clar, hi ha moltes possibilitats,
2: hi ha venda de vehicle, no?
3: I és més... Sí, clar, sí, s'ho perdem, però...
2: El que diu que n'hi ha venda en si a dia d'avui, tant Mazda com Suzuki, sí, són marques que estan funcionant bé, no?
3: Sí, no, clar, estan funcionant bé. L'ho dit, en el taller en tinguem ahir, en el concessionari en tinguem ahir, que la gent se pot passar ahir a veure i tal, però així en la fira la veritat que no disposem de tant de temps i tant de cotxe així per poder... esplayar-nos tot el temps que voldríem i provar, la gent va provar el cotxe, tot, entonces així l'aspiramos, és més difícil. No, però això hem decidit, en vehicle d'ocasió, perquè així, claro, el que hi ha, el que juga, ja vull que cotxe, però que hi ha tres i tal, i és el que hi ha, i així, és fàcil per a ell.
2: Molt bé. En aquest cas, en la tecnologia, la innovació, destacaríeu algo dins de la vostra gamma, o bé de vehicle nou, o bé de vehicle que heu portat així, en avanç de tecnologia, doncs m'imagino que anirem a lo mateix, no? L'elèctric al final.
3: Sí, totes les marques estan decantant-se ja a l'híbrid, híbrid enxufable i a l'elèctric. I, vamos, està això, setmana a setmana van innovant, van traient nous productes, van innovant-se i per això el que estàvem comentant, de vindre a la fira tal, i ensenyar, etcètera. Que passes molta estona tenint la gent per explicar tot
2: això. Això és molt important perquè la pròxima pregunta va deixar, no?, de que moltes persones estan valorant canviar de cotxe i en aquest cas, quins aspectes consideren importants els vostres clients en els vostres vehicles a l'hora de comprar un Mazda o un Suzuki?
3: Home, sobretot...
2: Gent de la marca, ja. No?
3: Clar, a veure, pues, la nostra marca, la veritat, els dos són japoneses i, pues, bueno, agafen
2: molta fama. Més fiables que de Xina.
3: No, per això, que la gent està veient, claro, està entrant ara molta marca xina, tal, i la gent no sap ningú, la veritat, sabem com hi seran, quin resultat donaran. I aquestes marques pues, ja estan molts anys, estan consolidades, són japoneses, els japoneses treballen molt bé, són molt fiables, i ahí...
2: No, perquè tinguin els ulls achatats no és el mateix, comprar un cotxe japonès que comprar un cotxe xino, no?
3: No, el mateix.
2: Em pot entrar un representant a tu vendre el cotxe i dir, vols comprar la marca? I d'on eres? I de quina mare?
3: No estic parlant que les marques xines siguen ruïns, però clar, la veritat que són...
2: S'ha introduït molt.
3: Els xines són... Perquè acaben d'eixir al mercat, o sigui, acaben d'entrar ara al mercat, entonces... Fins d'ací uns anys no sabrem el resultat exactament que donaran. I les altres marques que parlo jo, claro, són marques que estan molt sants, estan molt sants innovant, i són marques que estan consolidades i els resultats estan allà. Quan veuen proves de fiabilitat, Les marques japoneses sempre copien el top 10, tot són marques japoneses, així que... I ahí, claro, és una cosa imparcial, que quan fan les estadístiques i això són imparcials, que no tienen la marca, vamos.
2: Oye, ara vas que ara vas por la carretera i te cruces en un coche o en otro, i dic, ¿quin coche és? Pues el nom me sona a sí, chino, claro, me sona a chino.
3: Són difícils de pronunciar el nom, però bueno, bé.
2: Però són coches nous.
3: Exactament, el mercat ara és així, està el mercat ara un poc marejat. I ja tot està entrant de xino molt fort, i les marques europees, pues, la veritat que estan passant mal. Les japones no estan passant tan mal, però bueno, bé. Ara, expectatius sobre d'ací uns anys, a veure com va funcionar això i com anirà això, com anirà evolucionant el mercat.
2: Bueno, sé que col·labores molt en Alex Auto, que estàs en Conce, també aquí en Jesús. Quina importància té per a el conjunt de l'automoció xativina meses que venen de fora, el tindre una exposició, una 12+1 edició feta ja, consolidada ja, que bueno, per la teua banda, per la banda de Jesús, per la banda dels que realment apoyeu l'automoció i sobretot fer això, que ho feu de baix, perquè ho feu de baix, porta molta feina. Com ho veus tu cara a la vista del client i sobretot a la venda del cotxe?
3: Ah, bueno, pues això, la veritat que sempre tinc molt bona acceptació, la gent, bueno, estem en un lloc molt privilegiat, o sigui, hi ha vereda, hi ha ombra, l'horatge ara està acompanyant i la gent, la veritat que si ho fem any rere any és perquè dona bon resultat. I pues, la gent, és el que passa, pues, tots tinguem una vida molt apretada, han encontrat el rellotge, mai tornem temps per anar ara i així. Pues mira,
2: sí, així estem tranquil·lets.
3: Setmana, per pegar una miraeta i tens així, clar, un munt de coses que igual no tens pensat, o sí, tal, i pegue una volteta i veig algo que me quadra i mira, fas operació i així no, pues, comoditat per a tots. I per això estem contents i al final, pues, la veritat,
2: positiu,
3: no? I positiu la fira, pues continuem i sí.
2: Pepe, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres una altra vegada i que, bueno, que continua el temps que ens aguanta un poc més,
3: no? És important.
2: És importantíssim. Moltíssimes gràcies.
3: Ah, gràcies a vosaltres.
2: Bueno, i és, pues, ha sigut, bueno, en este cas no la sorpresa, sinó en este cas el que una marca oficial o dos marques oficials pues opten ja a la fira, perquè realment els últims, ja s'ho he dit a tu i a tota l'audiència, no? Els últims 3 o 4 anys l'expositor de cotxe nou havia perdut una força tremenda o anava perdent-la poquet a poquet per el tema del cotxe d'ocasió. Sí. Entonces, a dia d'avui, qualsevol supermarca, siga Audi, siga BMW, siga... Mira, tenen hasta nom propi de la marca del cotxe d'ocasió, aunque siga, en este cas, pues no sé, el grup en el qual portes Audi, Seat, Volkswagen i demés, tenen una marca consolidada. Audi en té una pròpia, sí. I en la qual aquests cotxes són cotxes, pues, de quilòmetre zero, cotxes de la marca, com supervisats per la marca, però òbviament que ja estan o matriculats o gastats. I això és molt important perquè m'he quedat en això. Mazda i Suzuki, que són dos marques importantíssimes, venen a exposar a la fira en un cotxe d'ocasió. O sigui que la gent acaba ajustant-se a la demanda i la demanda ara mateix pues és ixa. Vale, pues crec que nos queda un expositor i ja està. Vale. Després sí que igual fem alguna coseta ara quan aplega la campa d'Autoblas que tinc allí
1: a Jesús.
2: Al president, sí, i donarem la despedida i se posarem a treballar en el nostre, d'acord?
1: D'acord, pues vinga, quan vulguis me demanes
2: cosa. Adéu, adéu, adéu, adéu.
4: Llega la gran fiesta del motor a Sátiva.
5: Del 5 al 7 de junio vuelve la 13ª Feria del Automóvil Adexauto 2026.
4: Vehículos nuevos, kilómetro cero, seminuevos y de ocasión.
5: Las mejores marcas reunidas en un solo evento con ofertas increíbles.
4: Te esperamos en la Alameda Jaume I y Avenida Selgas de Sátiva.
5: Ven a descubrir, comparar y encontrar el coche que estabas esperando.
4: Organiza Avexa.
5: Colabora en Valencia Turismo, Ayuntamiento de Sátiva, Generalitat Valenciana, AFI y Renfe Cercanías.
4: Y con el sello de garantía de Plataforma Blue.
6: Blue Radio Chella. Tocarás el cielo. 90.2 FM y www.bluradiofm.com.

0: convidara fa 5 minuts exactament, amb 12 i 5 del matí. Bon dia de nou a tota l'audiència de Blue Radio. Recordar-vos que avui tenim programació especial, eh? Este matí estem amb l'especial amb motiu de la Fira de l'Automòbil de Xàtiva, a Dexauto. Cap allà que ens n'anem novament per saludar a Àlex Elpa. En seguida, nova connexió.
1: Connexió des de la Fira de l'Automòbil, a Dexauto.
0: Pues Àlex, hola de nou.
2: Hola de nou, què tal? Bé, estem de categoria, estem, crec que és en l'última connexió de tot el que han fet, que ha sigut molt i molt variat, i estem en Toyota, que anem a acabar en Edge. El meu Òscar, al meu costat, Òscar, bon dia.
3: Bon dia.
2: Un altre any, no?
3: Un altre, correcte.
2: Doncs no, ja.
3: Pues ja ne portem uns quants, sí. Jo crec que ja anem pagats. 8 o 10, una coseta aixina. Sí, no ho tinc del tot calculat, però ja no són una garbera.
2: És un plaer el poder vos tenir una revolta en la fira. I, bueno, pues contanos, no? Què és el que heu preparat especial per a aquesta edició número 12 més 1 de la fira?
3: Veus, ara que ho acabes de dir, és la número 12 ja.
2: Més 1.
3: Més 1. Com sempre, pues, hem vingut a la fira en els millors preus que tinguem durant l'any. Ja sabem que la fira nostra de Xàtiva tinguem el plus de la calor, però bueno, hem d'estar al carrer, hem vingut a tota la gamma que tinguem en Toyota. Com bé sabeu, Toyota és la primera marca en el tema de híbrids enxufables, i hem portat una novetat, per supost, que és el nou CHR Plus, un vehicle 100% elèctric, amb molt bona autonomia, i que la veritat està tenint molt bona acceptació per tots els clients, i bueno, pues, el tinguem així exposat perquè tot el món ens pregunte per els dubtes que sempre hi ha, sobretot en un vehicle elèctric.
2: I sí, perquè al final jo el resum en aquest cas que puc fer de la visita a tota la fira,
3: sí.
2: I en aquesta època tan electrònica, tan tecnològica, tan IA, tan internet, el client ja sap el que vol entrar en el concessionari,
3: sí,
2: però
3: sí.
2: La banda humana, la banda de, en aquest cas, el assessorament,
3: molt bé.
2: ¿Vale? Ahí ja ve, el tio pot saber tot el que vulgui del cotxe,
3: sí, sí.
2: I quan ve i veu el cotxe, diu, no, però és que per el que tu vols, el cotxe no te va.
3: Efectivament. Realment, total, hi ha moltíssima informació ja en la web, ja, de veres, quan entra el client a lo que és el concessionari, no tinguem catàlegs, no hi ha paper, ja, tot està en la web, és cert. Però, bueno, sempre, el que som els assessors, farem algo personalitzat a cada client, dintre de les seues necessitats i economia, per supost, perquè avui en dia se prima molt el tema de financiar el vehicle, i se pot fer algo molt professional i sobretot personalitzat.
2: És molt important. Sí. És molt important. I quin és el perfil de comprador que trobeu actualment vosaltres en la vostra marca en el mercat durant tot l'any?
3: El perfil nostre és tothom. És a dir, nosaltres tinguem des de gent que s'acaba de traure el carnet fins a gent de 70 anys. És a dir, com tinguem tota la gamma des de l'Aigo, que és el menudet, Yaris, el famós Corolla, que és legendari. Després ja passem al tema de SUVs, el més bonic de tots, i perdó la paraula, el CHR, que és un trencacolls, el CHR, la veritat és que...
2: Un trenca què?
3: Un trencacolls. És a dir,
2: trencacolls, perquè quan passa te gires, com una pilota de tenis.
3: Exacte, i això és la peculiaritat. El CHR té aquest disseny que ens fa girar-nos a tots, luego. En tota la
2: trencacolls, mira, sí, no sí. Estàs, no? Anota la paraula, Jessica.
0: Apuntem per així.
2: Bueno, que tu hauràs trencat, tu de jovenet hauràs trencat més d'un coll,
0: I ara també,
2: I ara també, i ara també. Molt bé. Des de la vostra experiència professional, és moment en una fira de comprar un cotxe? És el moment de comprar un cotxe quan una marca trau algo que sigui interessant? Quin és el moment de comprar un cotxe?
3: Sempre, sempre. Jo sempre diré que el millor moment per a comprar és el moment que uno té la necessitat. Vindre a la fira vinguem en preus especials, per supost, però ens trobem de sovint que de vegades a mi el client ho ha vist fa 3-4 mesos i han fet un pressupost, però els cotxes no paren de pujar de preu. No ens equivoquem. Això no para de pujar de preu, al igual que la compra que fem en el supermercat. Con lo cual, moltes vegades, vindre a la fira en uns preus especials, ens trobem en això. Però vindre a la fira, vinguem en preus especials sempre. Con lo qual, sempre és beneficiós. De cara al client, sobretot, a les compres, que seria el més econòmic possible, per suposat.
2: Perfecte. Bueno, ja per últim, cada any aquesta fira reuneix a mils de visitants, i des del vostre punt de vista, què aporta Dexauto tant als concessionaris com als compradors que busquen canviar el cotxe?
3: Bueno, el lloc és un privilegi estar així, per supost, en el que és l'Albereda i l'Avinguda de Selgas, així en el centre de la ciutat, i bueno, molt ben organitzada, des de luego, des de la part d'Adexa, i bueno, de sovint estan passant, es deu algo, en fi. La veritat és que és un privilegi estar així en el que és l'Albereda de la nostra ciutat.
2: Molt bé, pues Oscar, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. I Jessica, jo si no... Sí, bueno, ara parlem tu i jo, vale, per línia interna,
0: vale,
2: vale. Vale, i te comento cosetes, vale?
0: Vinga, va, gràcies, Àlex.
2: Vinga, adéu, adéu.

0: pues en Serenem ya per l'última de les connexions. Àlex Selfa, hola de nou.
1: Bueno, pues hola de nou i hola de nou per a despedir ja. Ahí estem en el pare de la criatura. Ui, tanquem, òbviament, en el pare de la criatura on realment Jesús Blázquez, organitzador, director i propietari d'Auto Blázquez també, portem mitja fira ja passada. Estem en 38 minuts sobre les 12 del migdia. No puc entrar en cada conclusió, però el que està de concreció claríssima és que l'afluència és fidel entre el que són els expositors, que és l'important per a la fira, que tots tenen clar que aquesta fira és una visió a que ja vendre cotxes així o no és el de menys, és vendre-los després en cada un dels seus llocs, no?
2: Bon dia, Àlex. Bueno, pues els deberes que portem des d'ahir, a partir de les 5 i les 6 de l'esprà, que és quan va parar de ploure i vas començar a eixir la gent, atenguent la gent sense parar. És una afluència de públic, un tràfic constant. Estem molt contents perquè això vol dir que pues, la campanya de publicitat i sobretot els 13 anys que portem fent la fira pues, estan donant el seu resultat i la gent ve, pregunta, molt bé, n'hi ha moltes ventes fetes ja en la fira, de fet nosaltres hem tancat dues operacions, però els companys jo crec que...
1: Jo te dic, no te preocupes per les ventes que facin així, perquè més del 60% tenen molt clar que es posaran en la fira, que es posaran la marca perquè la vegin i tancar operacions després en els concessionaris.
2: Sí, perquè al final és la gent que ve a visitar-nos i a comprar i a tancar l'operació és en el concessionari on definitivament se acaba el tràmit. Però, diferència en anys darrere, me n'ha donat compte que estem avui en l'equador d'aquesta fira i ja te diria que és de les fires en les que més gent estive gent. Estan tots els estants pràcticament ocupats, passes estan per estant i estan totes les taules en gent.
1: Ho fem d'una manera que, aunque n'hi haguem més cotxes, pareix que estiguen més organitzats.
2: Sí, hem deixat un espai en la part de la vereda de passejar un poc més gran, per la gent que no ho vulgui passar pues, entre els mig dels cotxes pugui anar més tranquil·la, però el número de cotxes, jo te diria que està vora el mig millar, fàcil, i l'afluència que te dic és total, des de les 10:30 del matí fins pràcticament a aquesta hora no hem parat d'atendre gent i queda encara a la vespre.
1: En una etapa i demà.
2: I demà tot el dia, clar.
1: En una etapa on realment la visita al concessionari, la visita al assessor, en este cas, sobretot la visita al concessionari, perquè sí que és de veres que, aunque tinguin clar el cotxe que volen, a dia d'avui l'assessor de la venda té que estar per orientar-lo i hasta dir-li, estàs equivocat, perquè el que tu vas a fer, o el que val aquest cotxe, per a tu pues podries provar aquesta opció que tot tinc demà.
2: No, però tinc que dir-te que n'hi ha gent molt, molt preparada, eh? Estem així visitant, o sigui, la gent que ens està visitant, molta gent està molt preparada.
1: Sabem més el cotxe que tu, no?
2: Pues quasi te diria que n'hi ha molts que sí, de motors, d'equipaments, de preus, de mercat, vull dir, és de veres que n'hi ha gent que necessita assessorament, que li expliques, que li dones un poquet una raó per què triar un cotxe més que altre, perquè al final, si fas quatre preguntes ben fetes a un possible comprador i te donen la resposta sincera, tu ja tens la informació que necessites per poder orientar-lo hacia un model o altre, hacia lo que ve a ser un equipament o altre, a un acabat o altre. I després està que ho té més clar que l'aigua, que te diu, jo vull aquest cotxe perquè estic buscant això. I on sí que le dones assessorament a aquestes persones pues és en el tema de financiació, si la necessita, en el tema de les garanties, en el tema de les ajudes i els plans i descomptes que tenen, però així en esta fira n'hi ha de tot, des de sàvios fins a gent que necessita que tu, personalment, com a professional...
1: Ja no me refereixo a la fira, sinó ja en el concessionari normal, no? Vull dir, la gent mira i mira en internet. Una de les cosetes que volia comentar-te, i jo crec que és d'agrair, no? Pepe, el Ferpa, alguna gent, el teu germà, òbviament, tota la gent d'Adexa, gent que se volca sense ningú tipus de compromís en poder portar avant, no? Un projecte que s'havia deixat de la mà durant 7 anys, que tu el vares m'emprendre, que tu el vares, i jo sé el que vas patir en les primeres edicions, no per el resultat, sinó per com aixiria antes de poder-ho fer. És atrevit i, bueno, esta gent, jo m'imagino que te recolza fins a tal punt també l'Ajuntament que ha donat-li moltes gràcies a tot l'equip de l'alcaldia. Te sentiràs, bueno, bé, no? Quan estem en una 12 més 1 i realment la gent continua confiant i continua ajudant, i a més, pues, si no m'equivoque, quasi tots són de Xàtiva, no?
2: Sí, però més que confiar i donar-me la gràcia a mi personalment, lo que
1: de col·laborar.
2: Efectivament, lo que jo dono les gràcies a ells per col·laborar en la ciutat, per col·laborar en esdeveniments d'aquest tipus, com és la Fira del Motor, de col·laborar i de continuar, pese a que a vegades hem tingut problemes de meteorològics, hem tingut problemes d'ubicació, però sempre han confiat en la iniciativa, han confiat en Alex Auto, han confiat en mi, que sóc, ja te dic, durant les últimes 13 fires, pues el que se ocupa tot, però sobretot gràcies per vindre i que la nostra ciutat, la capital de la costera com a iniciativa, tinga aquesta fira que avui ja sí que poden dir que és una referència i que la gent quan arriba època de fira d'automoció l'espera perquè és de les primeres que, no, que n'hi ha.
1: Perfecte. Bueno, pues ante todo, donar-te la enhorabona, com sempre, no puc fer altra cosa. I sobretot el valorar l'esforç que n'hi ha darrere, Antena Dexa, com el que poses tu personalment en tot això, i sobretot, bueno, pues a tot el visitant, no? Que ve, que s'espera, que antes sí que es de veres que guardaven molt de secret a l'hora de tirar una setmana antes una falca publicitària, perquè la gent s'esperaria a dia d'avui anem a per el volum, que és el que se tracta, i un mes antes es sentirà ja canya tot el que és la fira, en este cas la 13.
2: Pues sí, lo que estabas diciendo es que pues tenían nuevas tecnologías, pero supongo la radio desde el primer día ha colaborado con nosotros y hem treballat y nos han apoyado mucho en la publicidad de radio.
1: Ha evolucionado, ¿eh?
2: Hombre, sobre todo ahora ya no es radio, ahora ya es un complejo diferente.
1: Un complejo hotelero, pero si fuera un complejo hotelero, te agradaría más que una plataforma.
2: Es probable. Pero sí que de ver es que las xarxes socials, el boca a boca y toda la campaña de publicidad, tanto la tradicional como la actual, fan que aquesta fira cada vegada siga més gran, vinga més gent i estiga més consolidada. Jo vull convidar-vos a tots a que vingueu avui dissabte durant tot el dia a veure l'estocatge que tenim en fira i demà, diumenge, pues, fins a les 6 o les 6 de l'esprà, que estarem més començant a desmuntar després de migdia, vos esperem en Xàtiva.
1: Que tenim el dia complet, que si esteu ara mateix ja que no sabeu el que fer avui, així n'hi ha restaurants de sobra per després poder continuar visitant la fira, que bueno, la fira nos visita en un momentet i sobretot, bueno, pues donar-li les gràcies a l'organització, en este cas a Dexa, perquè des de la número 1 hasta la número 12 más 1, hasta les que han fet en un concessionari, els invents que van en pandèmia, les van fer en concessionari, vam estar present, gràcies Jesús per la confiança, i bueno, des d'aquí despedim. Esteu atentos a les xarxes socials perquè ahir ja varen penjar les entrevistes que varen fer per el matí. Avui anem a penjar, en quant apleguem a l'estudi, les entrevistes d'este matí. Les fotografies anem a tratar-les i sobretot pendents de demà, perquè demà tenim un programa superguapo, superoriginal, superautèntic, des de les 10 del matí hasta pràcticament les 2 de la vesprada, on sentireu totes les entrevistes, sentireu bona música i sentireu el que la gent, i en este cas Alexia, que és la que va estar en locució, vos convida en cada moment a vindre. Jessica, moltíssimes gràcies a tu també, perquè tot això sense tu seria impossible de fer. Si diuen que n'hi ha coses, no n'hi ha coses impossibles, no? Mm-hmm. Poder ser que esta sí. Perquè jo no faria tampoc una fira sense tu. Això és molt important. I ne portem 3 seguides. Pense que, no sé, si no mos deixa algo per mi, jo crec que és moment de prendre un poquet la normalitat, perquè al igual que li passa a ells, a nosaltres ens passa. Jessica no treballa dissabte, Jessica no treballa un divendres per la vesprada. La organització, el poder portar, però jo crec que l'experiència professional, Jessica, ens porta a que ja ens deixa soles, no?
3: Clar, i si és necessari, nosaltres vinguem encantats, tu saps, no hi ha cap problema.
1: Això és la ventatge. Bueno, pues Jessica, un beset a tu també, un beset a l'audiència, i res, passeu-te per així per la fira,
3: sí.
1: Si voleu comprar un cotxe, si voleu dinar, si voleu fer el que siga, sempre és bon motiu per a venir a Xàtiva. Un saludet a tots.
3: Un saludet, Àlex. Adeu, gràcies.
1: Adeu.
4: Llega la gran fiesta del motor a Sátiva.
5: Del 5 al 7 de junio vuelve la 13ª Feria del Automóvil Adexauto 2026.
4: Vehículos nuevos, kilómetro cero, seminuevos y de ocasión.
5: Las mejores marcas reunidas en un solo evento con ofertas increíbles.
4: Te esperamos en la Alameda Jaume I y Avenida Selgas de Sátiva.
5: Ven a descubrir, comparar y encontrar el coche que estabas esperando.
4: Organiza Avexa.
5: Colabora en Valencia Turismo, Ayuntamiento de Sátiva, Generalitat Valenciana, AFI y Renfe Cercanías.
4: Y con el sello de garantía de Plataforma Blue.

posat amb ritme este especial amb motiu de Adexauto en aquest matí del dissabte 6 de juny de 2026. I el tanquem d'igual manera, amb l'Histèria de Bebe Rexha. Bueno, pues per la meva part, dir-vos que ha sigut un plaer acompanyar-vos. Salutacions de Jessica Mesa, que acabo de tindre un bon dissabte i, sobretot, bon fin de a tots. Ens vegem per l'Albereda Jaume I i per Avinguda Selgas de Xàtiva. Ens vegem amb la fira de Adexauto. A continuació...

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: A tope Javi Vivas, a tope Javi Vivas, a tope Javi Vivas, a tope Javi Vivas. Todo preparado para escuchar un nuevo programa del Territorio Remember presentado por Javi Vivas. A tope Javi Vivas.
1: Mezclar imposible, més ben explica Ed, la nostra col·laboradora del Territory Remember. Comencem una nova edició del Territory Remember. Amb les salutacions cordialíssimes del vostre amic Javi Vivas i Cordellut. Una nova edició, nou capítol. Se viatge en el temps. El Territory Remember que defenem a capa i espada, com diuen els castellano parlantes. I com totes les setmanes, sigues benvingut, sigues benvinguda al TRM.

Ai, Javier, Javier, hi ha que estar a la feina. The Whale, any 1999. Sonant este territori, remember. Aquesta vegada viatgem any 1992. Old One.

Abans d'escoltàvem el tema del 2024, el remix remasteritzat, el Break the Silence, la formació Status. El timbal de Rumbar, sonant a este territori, remember? No es queixarem que aquestes fetges no tenim festivals, eh? Buah! El dia 13 de juny sembla el dia elegit. Ja en tinc jo comptat 5...

Aprofitem aquest tema per enviar una fortíssima salutació al veterinari Alfonso, el que cuida els nostres animalets. Intentava jo explicar-li, bueno, m'explicava ell a mi mentre tancava la porta de l'ascensor, que va estar escoltant el programa.